0: Del norte oye tres. Van en contra del feixisme, sexisme, racisme, de...
1: contra el polític,
0: la policia,
1: la manipulació,